0: dúo británico ofrecerá el 23 de julio uno de sus dos únicos conciertos en España este año. La cita celebrará sus más de 4 décadas de trayectoria y supondrá su regreso a Valencia 19 años después. Les dejamos ahora con el programa de Dalta Baix.
1: En temps d'estiu, molt d'aperitiu i vent de solet nutritiu. I a les 2:45 cada diumenge, de Dalta Baix per a la bona gent. Des de Castelló de la Plana, Alacant i València, creuant les zones valencianes com un vaixell blanc, de Dalta Baix amb Yolanda Martínez.
2: Què tal? Com estem? Benvingudes i benvinguts a De Dalta Baix. Últim diumenge de juny, una oportunitat per descobrir una localitat que conserva la seva identitat en la beguda i el menjar. També llibres que ens ajuden a no oblidar i dies que ens recorden que encara queda camí per recórrer quan estan a punt de complir-se els 20 anys de l'accident de metro de València. I com no, en una jornada com aquesta posem el focus en l'orgull, una celebració de la diversitat que reivindica el dret de totes les persones a viure i estimar en llibertat. Comencem.
1: Obrim la finestra al Conta'm que vull saber. Descobrim un trosset d'on vivim, del que som i del que ens rodeja.
2: Entre vinyes, ametllers i camins que travessen el Vinalopó mitjà, hi ha un poble on la gastronomia forma part de la identitat, tant com la història o el paisatge. Un lloc conegut pels seus vins, pels seus licors i per unes tradicions que han sabut conservar-se. Parlem de Monòver. Si hi ha un sabor que identifica el poble, és el del Cantuès, o un licor molt arrelat a les terres del Vinalopó. De fet, és un dels símbols gastronòmics més reconeixibles de les comarques del sud.
3: El Cantahueso és un licor que se fa de la herba aromàtica del mateix nom, Cantahueso. Se veu en la zona principalment del mig Vinalopó, en Novelde, en Elde, en Pinós, en Monove, en As, en Elx.
4: El Cantahueso és molt conegut en el poble. Se considera que és un digestiu per a després de dinar.
5: Me'l bec després de dinar, així no fresquet, per baixar-me un poc la dina un gotet. Chiquitico.
2: Però la cuina monovera va molt més enllà d'un licor. Els vins continuen reivindicant plats com els gaspatxos o l'arròs amb conill i caragols, receptes nascudes d'una terra de secà i de la cultura agrícola que encara definís bona part del paisatge local. La més estimada és la gatxamiga.
5: Farina, aigua, ais, llonganissa, bueno, i oli, perquè té que llevar... Sí, oli, també.
6: I se fa... Com se fa?
5: Al foc, en una sartén, gran i honda, i tu la vas girant cada volta.
3: Destacaria la gatxamiga, l'arròs en conill i caragols, que són caragols serranos típics de l'interior, i els gazpachos també en conill i caragols.
4: El gazpacho és, i la olleta monovera són dels millors plats que se poden fer al poble.
2: Entre totes aquestes receptes hi ha un lloc especial per a les fas segures. Unes mandonguilles elaborades tradicionalment amb carn picada, espècies i pinyons que formen part de l'imaginari culinari del poble. També hi ha una altra singularitat que sorprèn a qui arriba per primera vegada, les galotxes o galotxetes de Monòver.
3: És una modalitat pareguda al trinquet valencià, però se juga en uns canxes molt més xiquetes. Des de fa uns 80 o 90 anys que se practica en Monòver.
5: Quan érem xiquets en el col·le ens ensenyaven a jugar als galotxes, perquè és molt típic en Monòver.
4: A dia d'avui s'està deixant més a un costat i la gent s'està anant més, principalment, al tenis i al pàdel.
2: Monòver és d'aixòs pobles que s'expliquen millor a través de les coses quotidianes. Una copa de cantues o una recepta heretada dels avis o una partida de galotxes. Xicotes gestos que junts acaben contant la història d'un poble sencer.
1: Obrim el micròfon a la cultura amb una conversa amb ànima i arrels, una veu convidada amb una mirada pròpia.
2: El pròxim 3 de juliol es compliran 20 anys de l'accident de metro de València, una de les majors tragèdies de la història de la comunitat. Un succés que va causar 43 víctimes mortals i 47 persones ferides, però que també va deixar una profunda petjada en la memòria col·lectiva. Anys després, els il·lustradors valencians Cristina Duran i Miguel Ángel Ginerbou van transformar aquella història en El dia 3, una novel·la gràfica que posa el focus en les víctimes, en les seues famílies i en la lluita per la
1: veritat i la justícia, una obra que va commoure lectors de tot el país i que va ser reconeguda amb el Premi Nacional del Còmic. Avui conversem amb

0: amb els seus autors per a recordar que la cultura també és una manera de conservar la memòria. Cristina, Miguel Ángel, bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
0: El dia 3 és una obra que parla de memòria, de dolor i també de la necessitat de no oblidar. Què vos va aportar a contar aquesta història des del llenguatge del còmic?
2: Bueno, des del llenguatge del còmic, perquè és el que nosaltres utilitzem, no? I crec que el còmic és un gran medi per a poder transmetre idees, informació i sobretot per a emocionar, no? Perquè a diferència del treball periodístic, que està molt bé perquè informa, el treball narratiu com el que fem nosaltres el que fa és emocionar.
1: I a més volíem fer com una història que recopilarà tota la història de la lluita social de l'Associació de Víctimes, no? Va ser curiós perquè varen començar a fer el llibre pensant, no, és un llibre de memòria per a contar la seva història, però quan encara no ho havíem acabat, varen arxivar el cas una altra vegada. I es va convertir el treball que estaven fent una altra vegada en reivindicatiu i activista per a que obriren el judici de nou, que després es va obrir de nou, no?
0: Clar, perquè per a vosaltres, com era d'important com reflexar i sa lluita per la perseverança, de que la societat valenciana no ho oblidara, perquè es va publicar anys després?
1: No sé, jo crec que una de les coses més dures d'esta lluita va ser això, no? Va ser que es van sentir abandonades durant molts anys, no? I crec que era molt important, pues, acompanyar-les i això, no? Que no se oblide, no? El mateix que passava en la Dana, no? Que no se oblide tot el que ens estan fent, no? I per a que puguem aprendre un poquet, n'hi ha alguns que han après, altres que no han après, no? El bo que tenen els llibres també és que perduren. Vull dir que tu pots anar a una biblioteca si no te'l vols comprar i el pots llegir, no?
0: Han passat 20 anys de l'accident, quasi una dècada des de que es va publicar el llibre. Com creu que ha envellit el dia 3? Què aporta avui a un lector que no estava tan al dia?
1: Jo crec, bueno, que ha ressuscitat. Con la
2: clar, jo crec que, mira, per una part, el tema de tractar la memòria sempre està bé, no? I sempre està bé tornar a posar damunt de la taula quin tipus de persones n'hi ha darrere de l'administració quan passa una cosa d'estes, no? I si n'hi havia cap dubte, després de la Dana hem vist que el modus operandi de l'administració és exactament el mateix que varen fer amb el dia 3, no? Despreciar les víctimes, mentir tot el rato, ignorar, mentir... I ese és el modus operandi. Aleshores, és un llibre que ha tornat a recuperar tota la força perquè està passant exactament el mateix. De fet, ara van estrenar un documental de Beatriz de la Rote i Rosa.
1: Fent un
2: parlant entre elles i diguent això, que estem tornant a viure exactament el mateix, no?
0: Per a que els oients us sàpiguen, sou afectats per la Dana, vareu viure les vostres conseqüències perquè teniu el vostre estudi a Benetússer. No sé si després d'haver convertit en novel·la gràfica el que va passar amb l'accident del metro, si esteu plantejant-vos abordar les conseqüències de la Dana.
1: Està ja en marxa.
2: Sí,
1: estem...
2: Sí, després de 10 versions del guió.
1: Sí, ara ja estic dibuixant, sí. Sí, perquè hem tingut que retallar perquè dava per a una enciclopèdia de 10 tomos, no? I encara així, només en l'experiència personal i la de dues persones així molt properes, això hem tingut que retallar moltíssim perquè és que n'hi ha moltíssimes coses que contar, no? I en principi, si tot va bé, es publicarà per a octubre del 2027, per al tercer aniversari de la Dana.
2: I a més, hem rebut una ajuda de les ajudes de l'Estat, del Ministeri, i té una data d'entrega.
0: Que no queda altra, encara que n'hi hagi molts tomos.
1: No, però això està molt bé, perquè per fi n'hi ha ajudes per al còmic, igual que n'hi ha per al cinema i la literatura, i bé, i ens han donat una, entonces anem a aprofitar este any a treballar moltíssim, perquè això seran unes 300 pàgines, o sea que me queda un poquet per dibuixar.
0: No és poc,
2: No.
0: Doncs amb aquest missatge ho anem a deixar. Cristina Duran i Miguel Ángel Giner, il·lustradors i autors del llibre del dia 3, moltíssimes gràcies per vindre als nostres estudis i gràcies per atendre els micròfons de la ràdio pública.
1: Pues nada, moltes gràcies. Us agraïm molt que n'hi hagi una ràdio pública. Jo estic muy enganxada i sou fan de Radio 5, o sigui que estem ahí.
0: Moltes gràcies.
3: Si vols escoltar l'entrevista completa a qualsevol hora des de qualsevol lloc, pots fer-ho al web i a l'aplicació de RNE Audio. Dins de l'apartada de territorials, busca els informatius de la Comunitat Valenciana. Endinsa't a un altre ritme amb els nostres protagonistes.
4: Obrim les portes a les paraules, que són casa nostra. Descobrim com fer del valencià una llengua encara més viva i rica amb Imma Cerdà, de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.

0: Estos dies moltes ciutats s'omplin de color, reivindicació i celebració. Una cita que va més enllà de la festa i que recorda la importància dels nostres drets i de la diversitat. La nostra Imma ens acostarà un poc més a aquesta jornada tan significativa. Imma, bon dia vesprada.
1: Bon dia de vesprada, Yolanda. L'orgull és una paraula amb significats quasi oposats. Per una banda, és excés d'estima pròpia, que fa que algú es considere superior als altres. Ser una persona orgullosa. Però té també un valor positiu, el sentiment de satisfacció per coses pròpies a les quals s'atribueix mèrit, l'orgull d'un treball ben fet. I encara, els últims anys, ha adquirit el valor que celebrem avui, el sentiment d'autoafirmació expressat per les persones o els col·lectius socialment marginats que reivindiquen la seva pròpia condició, l'orgull gay. El portal terminològic valencià arreplega la sigla LGTBI, una sigla usada per a referir-se col·lectivament a les persones lesbianes, gais, transgènere, bisexuals i intersexuals. I encara ha replegat també un parell de termes més íntimament relacionats, la LGTBI-fòbia, l'aversió al col·lectiu integrat per aquestes persones, i, en casos, provoca la migració LGTBI o el sexili, l'obligació que sent una persona del col·lectiu LGTBI d'anar-se'n a un altre lloc de residència per a poder viure d'una manera lliure i oberta la pròpia orientació sexual o identitat de gènere. El Diccionari Normatiu Valencià inclou també la locució eixir de l'armari, és a dir, revelar una persona LGTBI la seva orientació sexual o la seva identitat de gènere. Acabaré amb el poema Testament, del poeta Gaspar Jaén. Jo no demane l'absolució dels teus pecats, ni vull que em dones cap d'aquelles benediccions que guardes per als fills sumisos i covards. Jo declare el meu dret a la llum i a la vida, a la bellesa dels cossos que s'estimen, en la foscor d'una cambra o al mig de la plaça, sense amagar el desig, sense demanar perdó. Que sàpiguen tots aquells que vindran darrere que van viure lliures en un temps de por, que van fer de l'amor el nostre únic escut i de la dignitat la nostra trinxera. No hi ha pecat en el bes que naix de la veritat, ni vergonya en el nom que triem per a ser feliços. Deixi el meu orgull com a herència als carrers. Que l'amor guanyi sempre.
0: Parem l'orella des dels avantpassats fins a les noves tendències. Una mirada sonora amb context i sentiment amb el musicòleg Josep Vicent Fregina. Seguim parlant de l'orgull en esta ocasió amb el nostre Josep Vicent Fregina. Bon dia vesprada, Josep.
2: Bon dia per la vesprada. Avui, dia de l'orgull, no podíem deixar de celebrar-lo. I quina millor manera que fer-ho en cançons.

Es Tendresa Insumisa, del Diluvi, un himne a l'amor lliure i desobedient, el vídeo del qual reivindicava explícitament les lluites del col·lectiu LGTBI i l'alliberament sexual. La música popular ha estat un instrument important en aquestes lluites. Moltes cançons han ajudat a donar veu a experiències que durant dècades havien estat invisibilitzades. Han parlat obertament de l'amor i del desig sense les limitacions dels models tradicionals i han contribuït a normalitzar la diversitat afectiva i sexual. Molt sovint, les cançons han arribat allà on no arribaven els discursos polítics o els debats socials, convertint-se en espais de refugi, representació, identificació i llibertat per a moltes persones. La música en la nostra llengua ja fa molt de temps que van abandonar eufemismes i prevencions i expressa obertament sentiments i desitjos que no fa tant de temps havien d'amagar-se davall el vel de la metàfora. Vegeu, si no, en quina convicció i en quin orgull interpreten els germans Jonathan i Christian Penalba esta fabulosa.

esta malagueña, que per cert és una de les meves preferides, ho deixem. Això sí, abans rebeu una forta abraçada de Rubén Campayo, la tècnica, i com no, d'una servidora. I ja sabeu, sempre, sempre, sempre, disfruteu molt de la vida.